Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

0: I cannot do this snowflake.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: after.
1: Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'after. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipes. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit. Que ho sàpiga.
2: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazine de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde Casa Nostra.
3: Con David García.

0: is the substance.
1: Any
0: other channel.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: dar un cataplasma si te acercas.
1: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Tenir l'aparició de ruixat, sobretot a comarques clàssiques.
2: Esto es Subterfuge Radio.

0: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Hi ha obres que semblen escrites al límit d'un món. Obres que apuren fins a l'última gota de tot allò que ha estat possible dins d'un estil, d'una sensibilitat, d'una manera d'entendre la bellesa. El Gurra Lieder d'Arnold Schönberg és una d'elles, i pot ser la més grandiosa. Escoltar-los és com contemplar, de nit, un incendi lent i controlat. Saps que tot cremarà, saps que res tornarà a ser igual, però la flama és tan vella que no pots apartar els ulls. Avui, en aquest programa de partitura de tarda, us proposo un viatge íntegre per a aquesta partitura monumental, una obra que comença en la penombra d'un amor absolut i acaba en un esclat de llum que sembla obrir el cel. Mireu, Arnold Schönberg va néixer a Viena el 1874 en una família jueva d'origen humil. No va tenir una formació acadèmica formal, va aprendre harmonia quasi tot sol, devorant partitures i escoltant amb una intensitat que el va marcar de per vida. Wagner, Brahms, Richard Strauss i Mahler. Tot aquells univers de la Viena de tombant de segle, que alhora era una festa i un presagi. Va entrar en ell sense filtre. La seva figura és una de les més complexes i decisives de tota la música del segle XX, perquè Schönberg és l'home que va dissoldre la tonalitat, que va inventar el dodecafonisme, que va convertir la música en un territori nou i, per a molts, inquietant. I tanmateix, en els Gurra Lieder no s'endivina res de tot això. Aquí Schönberg parla el vell idioma, amb un domini i una generositat que deixa sense paraules. Quan comença a escriure l'obra, cap al 1900, és un jove de 26 anys que viu plenament dins del romanticisme tardà, un peu en el món que ha heredat, l'altre en un futur que encara no sap com anomenar. Els Gurra Lieder pertanyen a aquell primer peu, però amb una lucidesa i una ambició que presenten ja, sense cap dubte, un gran artista. La idea li va arribar a través dels poemes del danès Hans Petter Jacobsen, un escriptor del segle XIX que havia construït el seu univers amb una sensibilitat singular, sensual, melancòlica, carregada de natura i de desig. Schönberg els va llegir en una traducció alemanya i se'ls va endissar de cap. Els poemes narren la llegenda del rei Valdemar de Dinamarca i el seu amor per Tove, un amor absolut, condenat, la gelosia de la reina Helvig, convertida en la figura fosca de la Balta Tug, trenca aquesta felicitat i precipita la tragèdia. Tove mor. El rei, desfet de dolor, s'enfronta a Déu amb una ira que arriba a trencar els límits entre el món dels vius i els dels morts. La nit es converteix en una caçada salvatge de fantasma i al final, amb l'alba, arriba la redempció o almenys l'apaïsament. És una història d'amor i de pèrdua explicada amb els colors de la llegenda nòrdica, fosca, visionària, de vegades gairebé al·lucinatòria. I Schönberg la va abraçar amb una orquestra d'unes dimensions que resulten avui en dia encara sorprenents. La partitura exigeix 5 solistes vocals, 3 cors masculins, un cor mixt i una orquestra gegantina que inclou, entre moltes altres coses, 4 tubes wagnerianes, 6 arpes i una secció de percussió que pot omplir tot un escenari. La primera execució completa, a Viena, el 1913, va necessitar mesos d'assaigs preparatoris i la partitura impresa requeria un faristol d'una amplada especial. Però la grandiositat aquí no és ostentació, és necessitat expressiva. Schönberg construeix amb totes aquestes forces un arc narratiu que va del tendríssimo al titànic, del murmuri al cataclisme. Les escenes d'amor entre Valdemar i Tove respiren una dolçor que evoca el millor Wagner, però amb una llum pròpia. La lamentació del rei s'enfonsa en una foscor que sembla no tenir fons, i la cacera nocturna, amb els seus ritmes tancats i el seu humor negre i espectral, és un dels passatges més originals que Schönberg va escriure mai, almenys fins aleshores. Curiosament, l'obra va trigar molts anys a acabar-se. Schönberg va esbossar les línies vocals entre 1900 i 1901, però la monumentalitat de la instrumentació el va superar durant gairebé una dècada. No va completar l'orquestració fins al 1911. Per aquella data, ell ja no era el mateix home. La tonalitat feia temps que l'havia deixat enrere, i tanmateix va acabar fidelment aquella obra que havia començat com una altra. Era un gest d'honestedat, i també de consciència. Sabia que el que tenia entre mans era irrepetible.
Esgorrelides són, en el fons, un comiat, el gran testament del seu període romàntic, una explosió final de color, emoció i grandesa abans d'endinsar-se en la revolució, i potser per això aquesta obra té una intensitat tan especial. És un adéu que encara no sap què ho és. La versió que escoltarem avui és una de les lectures més celebrades d'aquesta partitura immensa. Està dirigida per Seiji Ozawa al capdavant de la Boston Symphony Orchestra i en la participació de la Tanglewood Festival Chorus. La gravació, publicada per Philips Classics a l'any 1979, s'ha convertit amb els anys en una referència estimada pels amants d'aquesta obra. Ozawa, director japonès que va fer de Boston la seva casa durant gairebé 30 anys, tenia una capacitat poc freqüent per conduir obres d'escala colossal sense perdre mai el fil de la narració interna. En les Gorreliders això és essencial. Una obra d'aquesta durada i complexitat pot fàcilment convertir-se en una successió de climes sense centre. Ozawa la manté viva des del primer acord fins a l'últim. Hi ha una cura especial en les dinàmiques, en el deixar respirar els sols, en el modular la massa orquestral que preserva la transferència del text poètic. Les textures són àmplies, plenes, però alhora clares. El gran arc dramàtic de l'obra queda construït amb una intensitat molt natural, sense efecticismes. És una lectura que respira, que emociona i que no s'imposa. El Tanglewood Festival Chorus aporta una potència sonora impressionant, però també una gran flexibilitat expressiva. I la Boston Symphony Orchestra desplega tota la seva paleta tímbrica en una música que exigeix literalment tots els colors possibles de l'orquestra. Bé, ara poseu-vos còmodes, tanqueu, si voleu, els ulls, deixeu que el rei Valdemar i la seva tobe prenguin forma de la foscor, que us porti sense presses del murmuri de la nit al primer raig de sol, que us expliqui com l'amor i la pèrdua poden transformar-se en llum. Escoltem els Gorreliders d'Arnold Schoenberg. I nosaltres deixem avui el programa. Ja no tenim més temps, però sí, sempre, com sempre dic, us vull desitjar que sigueu feliços. Gràcies.

0: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
1: Cuplejant. Som a tot el país.
2: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Cuplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
4: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
1: Hola, buena tarde, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos otro viernes más. Aquí estamos en la radio. Una radio que te acompaña con Stills y, por supuesto, con nuestros amigos, el Joan, el Albert. Y hoy la Vero, pues, no está con nosotros, pero está. Fijaros.
2: Exacto, buena tarda, buena tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Hola, què us conteu de la setmana?
2: Pues és una més, i a l'estiu ja, que el tenim aquí.
3: Ah, sí.
1: Ja tenim a l'estiu del papa.
3: Una petita pausa de frescor i això.
2: Ara, bueno, de fet, ara tenim una setmana que desapareix del mapa, que
1: sí,
2: és la setmana que ve,
1: sí,
2: amb la visita
1: d'aquest
2: personatge.
1: Del Bani. El otro y el de la moto.
2: És com una mica con la pandèmia, eh? Vull dir, els que vivim a Barcelona no podem sortir de casa perquè no podrem ni anar ni al nostre bar de referència.
1: De la cantonada.
2: Quasi, perquè tot ho tindrem això tallat perquè aquest senyor vingui a beneir la...
1: Bueno, que ho faci com diuen per les redes, que ho faci des del Vaticano, des d'un punt molt alt per tot el món.
2: Que
1: faci la benedicció, no?
2: Benedicció global.
1: La benedicció.
2: De totes les esglésies del món mundial.
3: Clar, suposo que molta gent li agrada.
1: D'aquesta manera, dic que d'aquesta manera es veniria tot i no tindria per què anar a un lloc o un altre.
2: Correcte.
3: Coses que passen.
2: I així podria anar als llocs on realment fa falta.
1: Que consti que és un toc humorístic, eh? Que no, aquí no estem en contra de res, eh?
2: Evidentment.
1: Bueno, pues nada, anem per la pel·lícula, no?
3: I tant.
2: Vinga,
1: bueno,
2: això és la teva.
1: A veure si aquesta la coneixeu, perquè... Bueno... Esteu al tant de la cosa.
3: Tira.
1: Nemi. És una pel·lícula de l'any 1982, amb una durada de 129 minuts. 129, no 29 solament, perquè el Joan la setmana passada deia coses... Bueno, és una pel·lícula, com sempre, quasi americana, de nord-americana. La direcció és de John Milius, ja li sona per aquí segurament algú. La música de Basil Poledouris també crec que li sona algú. El gènere és una pel·lícula d'acció, aventura, fantàstico, fantasia medieval, espases, bruixeria. En definitiva és una pel·lícula de cult. I res més. De premis té el Globo d'Or a la millor actriu revelació, però hi ha un premi aquí en aquesta pel·lícula molt especial, que és el Premi Razzie, nominada pitjor actor. O sigui que està molt bé. Després el Premi Saturn Award, millor actriu, i 5 nominacions. La crítica és d'un 60% positiva. O sigui que no puja molt, però bueno, passa del 5. O sigui que aquesta és la pel·lícula que us presentem avui a la banda sonora, i a veure si l'encerteu. D'acord? Endavant.

0: Ahora sí, ya llega un momento en que nuestro amigo Juan nos va a explicar cosas sobre los 100 discos más vendidos de la historia.
1: Ya lo aprendí por fin.
2: Joan? Ha costat, però...
0: Però ja està.
2: És com...
0: De mica en mica s'omple la coca.
2: Com diuen, a base de palos, tot el món aprende.
0: No, però de mica en mica s'omple la pica.
2: Clar que sí, home, clar que sí, clar que sí. És una qüestió de voluntat, això.
0: Bueno, i avui què ens portes?
2: Vinga, avui us porto... Anem al número 76, amb uns 25 milions de còpies venudes. Us porto una cantant.
0: Una cantant?
2: Una cantant anomenada Carole King, que el... Ara
0: comença a sonar.
2: Ara comença. Doncs com us deia, avui parlem del que considera la revista Rolling Stones com el 25 millor disc de tots els temps, que és el Tapestry de la Carole King, editat el 10 de febrer del 1971 per AM. Nothing is going right. Com us comento, és el seu segon treball i que va arribar a uns 25 milions de còpies venudes. Això que sona de fons és el famosíssim tema You Got a Friend, que s'ha convertit amb el pas dels anys com un himne a l'amistat, i tant la història d'aquest tema com la història del disc comença a un club molt famós de l'època, anomenat Club Trobador de Los Angeles. You know, la Carole King s'havia separat del seu marit i amb els seus dos fills es va mudar com a les afores de Los Angeles, i es va posar molt de moda aquest club, que era on anaven tots els cantautors i la nova gent per escoltar nous tipus de música i a tenir noves oportunitats. Allà va conèixer el senyor James Taylor, el qual la va convidar a formar part de la seva banda, i la Carole King va estar girant com a membre de la banda de James Taylor, fins que un dia James Taylor li va dir: escolta, i per què no totes aquestes composicions que són tan fantàstiques no les cantes tu? Aquest tema, el You Got a Friend, es va incloure en un disc de James Taylor anomenat Mutes Like Jim, i va arribar al número 1 de vendes dels Estats Units, però cantat per James Taylor. El que segueix ja després és història pura d'aquest disc que avui presentem, perquè la Carole King va publicar Tapestry, on va incloure també aquest tema, i no només va suposar l'èxit de la seva autora, sinó que va servir per posar una miqueta a nivell d'igualtat les composicions i els treballs discogràfics tant d'homes com dones als Estats Units. Tapestry va estar 300 setmanes, que es diu aviat, 300 setmanes a les llistes d'èxits, de les quals 15 va estar al número 1. És molt difícil trobar un disc en el que tots els temes funcionin com una autèntica piconadora, i aquest és un d'ells. En aquest disc inclou la famosíssima It's Too Late, inclou el You Make Me Feel Like a Natural Woman, que va servir per fer famosa a l'Aretha Franklin, inclou el So Far Away, inclou el Home Again, va obtenir 4 premis Grammy: millor disc de l'any, millor interpretació femenina, millor gravació de l'any i millor cançó per aquesta que sentim. Jo, per acabar i per dedicar, em costava molt trobar una cançó per acabar, però com sempre sóc una mica més curiós, he agafat d'una de les menys conegudes, anomenada Snake Water Jack, que també ha estat versionada per molts artistes, que és un tema més pujadet de tempo, però que serveix per posar un colofó fantàstic a aquesta meravella de disc.

Avui us parlaré del major èxit de Michael Bolton, del tema How am I supposed to live without you, que és com se suposa que he de viure sense tu. El va incloure el seu àlbum de 1989, Soul Provider, proveïdor d'ànimes, i el single va arribar al número 1 de la llista Billboard Hot 100 i en Bolton va guanyar un Grammy. Però ara el que estem sentint de fons és un tema de la Ray Hamilton Orchestra del 2006. Però anem a l'origen. El trobem 8 anys abans, el 1982, quan un jove i desesperat Michael Bolotin, que és el seu nom no artístic, el nom de naixement, va escriure aquesta cançó amb el músic Dow James. El duet australià Air Supply va decidir gravar-la, però el president de la discogràfica Arista va exigir canviar algunes frases de la tornada, que és el que dona el títol. Tot i la necessitat, els creadors s'hi van negar perquè els dos creien que en la seva feina i que la lletra era perfecta. Aquesta insistència realment té molt de mèrit perquè en aquell moment en Michael Bolton, casat amb tres filles, estava arruïnat. Havia dissolt el seu grup de hard rock Black Jack per no pagar els deutes, l'havien fet fora de la discogràfica RCA després de publicar dos àlbums que no es van vendre i sobrevivia fent jingles, és a dir, cantant per anuncis de televisió de begudes. I això que aquesta banda van arribar a ser els teloners de Ozzy Osbourne. Però el cas és que Atlantic Records sí que van acceptar tal qual la cançó estava creada, sense canviar ni una coma, per incloure-la al segon àlbum de la Laura Branigan. Ella venia de triomfar en les pistes de ball amb la versió en anglès del Gloria d'Umberto Tozzi i buscaven consolidar el seu èxit. Així que aquesta interpretació de la Laura Branigan, que a continuació sentirem, va ser la primera en publicar-se el juliol de 1983 i es va convertir en el primer número 1 de la carrera de la Laura a les llistes de balades dels Estats Units. Aquest gran èxit de la Laura, tot i que aquí va passar bastant desapercebuda, li va permetre al Michael Bolton liquidar deutes i passar a ser un compositor cotitzat, reconduint la seva carrera musical. Anem ara a sentir aquesta desconeguda primera gravació amb la veu de Laura Branigan.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Senyores, senyors, molt bona nit i us donem la més cordial benvinguda a Jazz Setmanal, el programa que la nostra emissora dedica i reserva als afeccionats al jazz, però que nosaltres, optimistes de mena, fem extensiu a tots els afeccionats a la música en general. Doncs bé, una setmana més continuem amb la nostra metodologia, que bàsicament consisteix en triar un d'aquells temes considerats estàndards, ja sigui per la seva qualitat, ja sigui per la seva popularitat, i sotmetre'ls a un repàs

cronològic, començant per les versions més antigues i finalitzant per les més actuals i servits per instrumentistes que han deixat la seva empremta a la història de la nostra música. Un repàs que ens permetrà veure l'evolució de que qualsevol tema pateix amb el pas del temps i dels estils dominants a cada època. Doncs bé, el tema que hem triat avui no ofereix la més mínima dubte. És un estàndard que reuneix totes les condicions i que s'ha convertit en una peça imprescindible en el repertori de qualsevol jazzman que s'apreciï. Avui repassarem el Embraceable You, el tema que l'any 1928 van escriure els germans George e Ira Gershwin, música i lletra respectivament, per una opereta titulada East is West i que dos anys més tard van incloure en un musical de Broadway titulat Girl Crazy i que es va convertir, o que va convertir, a Ginger Rogers en una autèntica estrella universal. De fet, l'obra va ser portada al cinema en tres diferents ocasions. La més notable va ser la que l'any 1943 van protagonitzar Michael Rooney i Judy Garland. Doncs bé, a partir de la seva estrena, aquest Embraceable You ha contemplat milers de versions. Dic milers i no exagero. I nosaltres encetarem la selecció amb la versió que Charlie Parker ens va deixar en un llunyà 1947.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb aquesta versió a nom de Charlie Parker, que hem recuperat d'un recopilatori que la companyia discogràfica Magnum Collection va publicar, on recollia els enregistraments que el saxofonista va gravar entre octubre i desembre de l'any 1947 i en el que presentava el seu quintet. Un quintet format per ell mateix, evidentment, el saxo alt, amb Miles Davis a la trompeta, Duke Jordan al piano, Tommy Potter al contrabaix i Mudge Roach a la bateria. L'àlbum en qüestió conté 22 diferents temes i es va publicar amb el títol de Cool Bird. Aquest Embraceable You es va enregistrar concretament el 28 d'octubre de l'any 1947. No cal dir que l'enregistrament original era sobre un vell disc dels anomenats popularments de pedra, un disc de 10 polzades i que girava a 78 revolucions per minut. Doncs bé, tot seguit rebrem a un altre saxofonista, però en aquest cas un saxofonista tenor. Estic parlant del senyor Don Byers, que a la mateixa època enregistra un disc també de 10 polzades i també de 78 revolucions per minut, amb dos únics temes. En la cara A figurava el The Shake of Araby i en la cara B el nostre tema d'avui. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Don Byas, saxo tenor i líder de la sessió, Johnny Guarnieri al piano, Al Hall al contrabaix i Sid Catlett a la bateria. Bé, són enregistraments originals de l'any 1947 i, evidentment, la qualitat de so no és la ideal, però, en canvi, sí tenen un grandíssim valor històric. I ara, doncs, avançarem i ens detindrem en l'any 1953 per assistir a una actuació en el Massey Hall de la ciutat canadenca de Toronto, on en aquell moment actuava el trio del pianista Bud Powell, un Bud Powell que ja patia seriosos trastornos mentals, però que, malgrat tot això, com no podia ser d'una altra forma, va deixar mostres evidents del seu virtuosisme i del seu estil tan i tan personal. Escoltem, doncs, a Bud Powell en formació de trio.

Doncs bé, hem escoltat el trio del pianista Bud Powell en una actuació en directe en la ciutat de Toronto. Bud Powell al piano i direcció, Charles Mingus al contrabaix, Mitch Roach a la bateria, han estat els protagonistes. I d'un pianista a un altre, de Bud Powell a Art Tatum, del bop més rabiós a l'ortodoxia i el virtuosisme dut fins a les últimes conseqüències. Art Tatum, el gran pianista nascut a la població de Toledo, a l'estat d'Ohio, el 13 d'octubre de l'any 1909 i que ens va deixar amb només 47 anys el 5 de novembre de l'any 1956. Cal significar, per si algú desconeixia aquesta dada, que Art Tatum patia des del seu naixement de cactarates que el van deixar sec d'un ull i amb una visió molt limitada de l'altre. Però malgrat això, Art Tatum està entre els pianistes més determinants de la història del jazz. Anem a escoltar-lo acompanyat d'una gran orquestra.

Doncs bé, hi ha estat el senyor Art Tatum, el piano acompanyat d'una gran orquestra. Pel mig, si més no, una magnífica interpretació molt agradable d'escoltar i que ens haurà servit per entendre el que dèiem a l'inici, en la presentació del programa, les diferents versions, les diferents lectures, els diferents estils que hi havia entre Bud Powell i Art Tatum. I això, precisament això, és el que a nosaltres ens agrada posar en valor. I bé, els nostres propers convidats són un quartet que l'any 1963 i pel segell Atlantic enregistren un àlbum que es publica sota el títol de Dear Interaction. El disc es va enregistrar els dies 25 i 29 de juliol i l'1 d'agost de l'any 1963 a la ciutat de New York. I van a nom de Art Farmer Quartet. Conté sis temes, de fet, sis estàndards, i el que precisament obre la cara B és aquest Embraceable You. Escoltem-lo.

Doncs bé, any 1963, el quartet d'Art Farmer, composat per, evidentment, el propi Art Farmer, el Fritz Korni, Jim Hall a la guitarra, Steve Swallow al contrabaix i Walter Perkins a la bateria. Una versió pausada, voluntàriament suau, on tots els components del quartet han tingut espai i han tingut temps per deixar la seva empremta. Una lectura que ens transmet tranquil·litat, que ens transmet pau. Bé, i tot seguit tornarem al piano ara per retrobar-nos ni més ni menys que amb Bill Evans. I l'escoltarem en l'actuació que va protagonitzar en formació de trio en la seva participació en el Festival de Jazz de Montreux, a Suïssa, en l'edició de l'any 1968. Una actuació que es va realitzar en el casino d'aquesta ciutat. Aquesta actuació es va enregistrar i es va publicar en un àlbum comercialitzat amb l'inequívoc títol de At the Montreux Jazz Festival en el segell Verve. Apuntar que el disc va ser premiat amb un premi, valgui la redundància, Grammy, el millor àlbum instrumental d'aquell 1969. Escoltem-lo, Bill Evans.

Doncs bé, any 1969, en viu, en directe, el trio del pianista Bill Evans en la seva participació en el Festival de Jazz de Montreux, amb Bill Evans al piano, evidentment, i amb la companyia d'Eddie Gómez al contrabaix, magnífica demostració de tècnica i de sentit del swing, el que ens ha ofert al contrabaix, i Jacques Dejonet a la bateria. Ells han estat els protagonistes, evidentment. I avancem en el temps, que després doncs, no ens caben totes les versions que portem seleccionades, per aturar-nos en l'any 1985, quan el saxofonista alt Frank Morgan publica un àlbum en el segell discogràfic Contemporary amb el títol de Easy Living. Com a curiositat, apunta que, malgrat la carrera musical de Frank Morgan, discogràficament parlant, es va iniciar l'any 1955, i aquest Easy Living va ser el primer àlbum al seu nom i com a líder. Un disc que es va enregistrar concretament els dies 12 i 13 de juny de l'any 1985. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Frank Morgan, el saxo alt i líder de la sessió, acompanyat per un trio format per Cedar Walton al piano, Tony Dumas al contrabaix i Billy Higgins a la bateria. I tot seguit, doncs, un nou saxofonista i també en aquest cas saxofonista alt. 6 anys més tard que el de Frank Morgan es publica un àlbum en nom de Antonio Hart. Es titula For the First Time i es publica en el segell Novus. Va ser enregistrat aquest disc entre febrer i abril de l'any 1991 als estudis d'enregistrament Clinton, a la ciutat de New York. Un disc excel·lent que es mostra, doncs, una esplèndida mostra, valgui la redundància, una esplèndida mostra d'aquest estil anomenat post-bop. Escoltem, doncs, a Antonio Hart.

Doncs bé, any 1991, Antonio Hart publica, tal com dèiem, aquest For the First Time, del que hem extret aquesta versió del nostre tema d'avui. Anthony Hart, el saxo alt i líder, Malgrup Miller, al piano, Christian McBride, al contrabaix, i Lewis Nash, a la bateria. Apuntar, no en aquest, evidentment, sinó en altres tracks, en altres temes del mateix disc, col·laboren Bill Pierce, el saxo tenor, Ray Harurup i Thomas Williams, a la trompeta. Bé, i no ens separarem del saxo, tot i que sí que canviarem de tonalitat, del saxo alt d'Antonio Hart al saxo tenor de Joe Lovano. Amb ell, tot i que es van registrar els dies 3 i 4 de novembre de 1999, però no es va publicar fins l'any 2000, així que podem afirmar que amb Joe Lovano hem canviat de segle. Recuperem un disc titulat 52 Street Times, un àlbum d'estudi editat en el segell Blue Note i que va ser recompensat amb el Premi Grammy al millor àlbum de jazz de gran grup. El disc que ens van registrar als Avatar Studios, la ciutat de New York, i l'àlbum conté 13 temes, i precisament el que tanca el treball és la lectura del nostre Embraceable You, al que avui hem dedicat al programa. Doncs bé, sense més, escoltem la lectura del gran Joe Lovano.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Joel Obano, el saxotenor i líder, acompanyat d'un grup que podríem qualificar com de mitja big band, un grup composat per John Hicks al piano, Dennis Irwin al contrabaix, Lewis Nash a la bateria, Conrad Erving al trombó, Tim Agans a la trompeta, Gary Smulian al saxo baríton, Ravla Lama i George Garson al saxotenor i Steve Slake al saxo alt. Bé, ens queden poc menys de 2 minuts, així que escoltarem un, fins allà on el temps ens ho permeti, un últim tema. Un tema en el que escoltarem l'organista Brian Charette. Escoltem-lo.

Brian Charette, d'un disc titulat Borderline, enregistrat al febrer del 2011. I amb ell, doncs, ens acomiadarem. Recordar-vos que podeu escoltar de nou el programa, doncs, accedint al servei de podcast que té establert l'emissora, i també informar-vos que el penjaré en el mur de Facebook en el jazz setmanal. I en el meu propi, evidentment. Sabeu, sóc en Valentí César. Gràcies una setmana més per la teva sintonia i agraeixo evidentment, doncs, que ens escoltis, i et cito per la propera setmana. Tornarem amb un altre estàndard de la nostra música. Gràcies i

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens

0: de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant amb Caral Pedemonte.
0: I a la teva ràdio.
2: Coplejant tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi,

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
7: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.